0: Vossatleis RTRE Jennifer Jaulas 6. Che avies sport preferiu? Forza i cun skis, viendà i cun velo? Ne fidais sport ein in union, da balapai, tennis, ne fa gimnastica? Klar è la Svizzera in etiara fech sportiva. Quai de mussel neif studi Sport Schweiz 2026 de l'Uvetfezi Federal de Sport. Varge la miasa data de la populazione fo pleres edes a diamna sport, per incontra di en gisiat per cien, cels fecen insomma noit sport. Els sports che deviantan ple populars tir Svizzers a Svizzeres zen el trenamain de forza ed el yoga. Els sports ple pauc populars, bala maun, atletica leiva, i cun canu sfunza a naviga a vela. La motivazione de sumontà, la sanadat, la fitness, el plejai de sumontà, l'experiencia alla natira. Clar. Sins viva in Schibia la tiara cun quelm salax sai bun mein clar, tins vo bugen o de wirt per samonta. Se antre la siat prendinus au nie de sot la marella als resultats de quai studi de sport.
1: Ina bella mesemna

Miss California da Dante Thomas a Pras. Novitats ein da per tot al radio, sin telefonin, alles medie sociales, alla televisione e perfin sin visurs el bus. Tutina evitation adina da pli persunas, novitats evolven les al dies adeles. In Svizzera consumeste noch in studi actual del FÖG, al Center de Recerca per la Publicitat e la Societat, bunamein mince seconde persona de rar nien sommene gines novitats. Ad exact per quai vai Ella Marella, che vus udis oz, quella perenn, sot la Marella quai fenomen cu l'experte de medias e perscrutada de comunicazione de la scolauta specializzata del Grischun, Johanna Burger. E vegn maraus in quai svilup a la montada de las medias e la societat de dots. Udis uscau, ne venda la mesa. Súbeme la radio.